0: apetece una horchata o helado artesanal, un crepe o tarta casera? Ya sé. Tú lo que quieres es una riquísima taza de chocolate. Glasol, desde 1999, elaborando horchata y helados artesanales. Ven a cualquiera de las heladerías Glasol de Valencia.
1: Glasol, el sabor del helado.
2: Novofrío es una empresa con un elevado componente técnico, capaz de diseñar, instalar y mantener todo tipo de instalaciones de refrigeración comercial e industrial y de climatización. Infórmate en novofrío.com. Novofrío, pasión por el frío.
3: Novofrío, 50 años a tu lado. El verano sabe Horchata Mercader, horchateros desde 1967. Vive un verano con todo su sabor, el de Horchata Mercader. Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección. Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96 358 0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
4: Sale la cultura a la calle. La Yuna de Torrent llega a los barrios y a las plazas. Monologuistas, cuentacuentos, música en directo y cine de verano bajo las estrellas. Vuelve a la Yuna de Torrent. Tu verano tiene cultura. Ayuntamiento de Torrent.
5: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
6: Hola Boro, ¿qué tal?
7: Hola, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Molt bé.
7: Molt bé. Sistem, la capital del món.
6: En Benaguasil.
7: Home, pues que tu sí que saps. Pues, si és una altra. Apague, vámonos. T'he disgustat, eh? Ahir no teníem per res. Caguin.
6: Ja, al final se va cancel·lar l'entrada de bandes. És que el temporal...
7: Quan descomences, claro... A ver, la verdad es que por ahí vais que hay un rato, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Sobre todo en la Ribera y me escapaba.
7: Sí,
6: y
7: per la plaça, en la Ribera. Pero ahí per Benicull también, supongo, ¿no? Pero
6: sí,
7: de esa zona,
6: sí.
7: Claro.
6: Pero un vendaval y una plucha que vamos.
7: Cuando estas cosas comiencen a salir, el que está en contacto, somos amigos de la farmacia Jordá y tal, y están contándome todo el rato, y al final me dicen, bueno, no vale la pena, porque primer se reuniren y tal, y vale, sí, pues bueno, se retrasa el set. Si seguís plugging, suspenguen la entrada, pero claro, después... que se queden en músic, però sí que interpreten ximo per la importància que tenia i per el centenari, no? Uh-huh. Però, clar, jo també pensava, dic, si al final no fas l'entrada de bandes, supongo que va ser difícil que músics... Claro, és que és un problema, perquè músics no són tots d'on tenen, venen de molts pobles de la contorna, claro. I al final ja m'he quedat i m'he dit, què suspès? Dic, a quin dia? Diu, no se torna a fer. Claro, jo dic, ui, que pena, però també és veritat que com ho fas, perquè si tu tingues 1.000 músics en on tenien, vale? Però els músics, és que a més és un concurs, que és molt xulo, és per a mitjallí, primer van fent una entrada de bandes, n'hi ha un xurat, i és un concurs molt bonico, i per molta gent l'important és el concurs, per a mi l'important és ximo, però per la majestuositat, no?, de veure, pues jo que sé, 1.000 músics i pico tocant tots a l'hora i a l'unísono, queda molt bonico. Però bueno, el concurs allí és una cosa d'entrada de bandes, que també se donen per a mitjallí, però bueno, xica, l'any que ve.
6: L'any que ve més, no exacte, què hem de fer?
7: Muy sol, no?, claro.
6: Ui, sol, sí, el que passa és que l'oratge està un poc aixina de cara a la vespre a Borema.
7: Bueno, però bueno, deixarem caure. Sí. Lo que tenen les festes d'estiu, i lo que té agost i setembre. Setembre, veuràs tu, mare de Déu. Les festes, bueno, si són en setembre, i cau, pega cada trona això, que pa què. Mira, moto, preparant ja la presentació de les festes, que este divendres, no, la setmana que ve ja. Uh-huh. Anem preparant cosetes ja, en les festes del poble. Però, bueno, per cert, sí que puc entrar a nit, més que... Entienden el perfil del alcalde de Paterna. De Paterna. Vaig a entrar el perfil del alcalde de Paterna, el tío sagredo i tal. Pues sí, eh.
6: Sí, sí, sí. Sí, però sí, te dic una cosa. Jo
7: però, acabé és que, de... però és que se canvia i tot. Després si baixais i se ficais típic vestuari seu i cantais tot en companyia de festeros, de clavallets i tot el món així.
6: Sí, sí.
7: Però sí, sí.
6: Està molt canviar. Està canviar a mi.

0: Jordi.
1: Bueno.
0: Sí,
1: bueno,
0: la pregonera.
1: Pues estoy, ahí estoy, la pregonera. Letícia Sabater en Paterna.
0: Clar.
1: Ui. Sembla sa abuela. En tavernes tenim Tavernes Blanques, l'orquestra Twister, en Teresa Bous, en Villafamés, Bous i la Tribu. Uh-huh. En Gilet, que comencen les festes, Entrada Murta, Nit al Baix i Discomòbil en Moixent. Després de la siesta, ponien Autos Locos, Tardeo, Disfrazos i SOS Animation. Uh-huh. Rocafort, Precoy, Tributo i Divo. En Llombai, Disfrazos i l'orquestra Nexus. En Castelnovo, Orquestra Verissima. En Godella, La Duta del Sant, La Duta del Sant, que el portaran al compuesto, claro, La Duta
0: sí.
1: del Sant, dic jo. Carnavalia, Tributo al Canto Loco, Nit al Baix. En Nules, Crida de les Festes, Orquesta Invictus i DJ. En Borriol, Crida i Concert. Finestrat en Despertar, Baixat del Crist, Bombardeix de Vulcano, Ofrenda i l'Orquesta Titanic. En Xiva el Torico, Fira Gastronòmica, Bous i Noche de Peñas. En Mislata, Festival Remember, crec que avui demà. Tenen dos nits ahí xules de Festival Remember. En Ontinyent, d'entrar infantil, després l'entrada del Bando Cristià, després la de Bando Moro i l'Orquesta Mónaco, no, llegan también en las entradas, sobre todo lo tocho de las festes, claro, eso es normal. Mm-hmm. Después en la Ollería, Proclamación de la Regina, en Montserrat en Bous, en Albalat de Estronchers, Nieva Tucada y Tardeo, en Estivella, Pilota, Bingo, Disfrazos y la Orquesta Gama, en Villamarchán, Baquetes, Paelles, Bou y la Orquesta, y Orquesta también, en Requena, Fira del Vi, Merca Medieval, mm-hmm. actúa Dorian, tú, tía, sí. qué guay. Mm-hmm. Dorian. Y la Orquesta Invictus también, en Almásera, ni a la Sega de la Murta, que a més, crec que llegia que a les 6 del matí els autobusos s'hi iran, van a cegar la Murta i tornen. Dic, ostres, més original.
0: Original,
1: i,
0: sí, sí.
1: Sí, sí, musical de Queen en el Far del Patriarca, Cant de l'Aurora, Missa, Professor, Castell de Cavaller FX i Discomòbil, en Bunyol, inauguració de la Fira, Passacalle del Tomate, com no?
0: Exacte.
1: Pregó i Grupo Flashback, en Paterna i Anxos Florals, Baelles i Festival, en Vetera, Missa i l'Orquesta Màxima, Benifalló, Vall de Festes, en Llato Ballant Bous, en Calles, n'hi ha Cacerolada, ojo, una ofrenda, Tributo, Provesor, no, Tributo, no, Tardeo, Provesor i la Metro. I després m'ha apuntat pobles que fan Bous, ¿vale? Que són les Coves de Vinromà, uh-huh. Villafamés, Espadilla, Catí, Cirat, Llibert, Todolella, Albocàsser, Algar del Palància, Benlloc, la Vilavella, Viver, Xert, Azuévar, Sollana, Pobla Farnals, Alfafar, Traguera, El Verger i Castellnovo. Saps per què no apunte més? Perquè ja no me caben en les dues fulles de la llibreta. Ja. I me nec, ja ho digui, pues hasta ahí.
0: En una últim, fulla Castell per davant i per darrere. Més ja.
1: Exacte,
0: no.
1: Exacte, Castellforme, sí,
0: el
1: claro.
0: El primer que arriba és el que...
1: Me diu, bueno, la boro, agenda boro, tindria que durar un minutet. No. Perquè saps que les redes socials a partir me sua el digordo del peu, o sea, me dona igual, o sea, que jo no puc contar en un minut si la xena para de dir-me, tinc per la boro agenda, tinc per la boro agenda, claro, i hi ha coses que dic, no has nombrat el meu poble, boro. I jo, hosti, ho sent molt, de veritat.
0: Ja, no, però n'hi ha tant ara en
1: no tornarà a ocorrir. Sí, però jo me recorde que la primera boro agenda era, che, pues els pobles que també ven coses, que tu coneixies, tal i qual, la segona, esta és la quarta, este és el quart any. Uh-huh. L'any passat me diuen, te falten pobles, i clar que me falten pobles,
0: tu. I que faltaran,
1: ostres,
0: sí, sí.
1: I que me faltaran, i més ara. Uh-huh. Finals d'agost, principis de setembre,
0: continua.
1: Totes les Mare de Déus apareguen, la teva també és Mare de Déu apareguda, si
0: no,
1: és sant.
0: No, és beata compartida.
1: Ah, vale, és molt divers, ahí,
0: claro,
1: té raó.
0: Sí.
1: Nosaltres és, el dia 8 de setembre, totes les Mare de Déus encontrades i aparegudes, claro.
0: Sí.
1: La Mare de Montiel, la del Fonamé, bueno, hi ha un montó de Mare de Déus en este cas. La de Montiel és la més maravillosa al món, que és preciosa, és molt superbonica. I el dia 8 de setembre, ese dia sí que n'hi ha festes, Mare de Déu, a Cascoporro. I ara, pues bueno, dissabte i diumenge anirem comptant en la vora agenda perquè ve supercarregat el finde.
0: Ja.
1: Mogolló d'activitats, mogolló de coses,
0: ve
1: claro.
0: Ve molta cosa. De moment...
1: I bueno, que vinga pirotècnia.
0: Tu ara, perquè estàs a Benaguasil, però si te'n vens a València, te convida a dinar a Borja Azcutia, va. Fes un esforçet i bueno, anem a Calle Almirante Cadarsson el 16.
1: Per això no hi ha que fer esforç.
0: Van a Roset, que mos anem a menjar en Borja Azcutia. Bueno, pues bueno, disfruta el cap de setmana i parlem dilluns.
1: Igualment.
0: Adéu. I res, ho deixem així. Jo me'n torno a anar una setmaneta de vacances. El dilluns tornen amb Andrea Gut i tot l'equip. I res, que tinguen i que acaben de tindre un bon agost. Reprendrem el dia 31. Serà l'últim dia ja remat de l'estiu per a donar la benvinguda al setembre. Així que res, que siguen molt feliços. Adéu, bona vesprada.

0: programa.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Actiu l'incendi forestal de Sogorb, va cremar ja 120 hectàrees. Bona vesprada. Mitjans aeris i terrestres treballen per a intentar estabilitzar-lo abans de que a partir d'este migdia canvi l'horatge. Un incendi que es va originar per un llamp en el tren de tempestes registrades ahir de vesprada. Les localitats més afectades per aquestes tempestes avaluen ara danys i comencen a recuperar la normalitat. En seguida els ho contem junt a altres assumptes que avui són notícies i a la Comunitat Valenciana. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Comencen, com es dèiem, a recuperar a poc a poc la normalitat tots els municipis que ahir per la vesprada es van veure afectats per aquest tren de tempestes que anaven acompanyades de fortes ratxes de vent i que van provocar molts danys materials. La zona més afectada ha sigut la comarca de la Ribera i des d'allí informa Lucía Peris.
3: Localitats com Alcira, Sueca, Guadassuar, Carcaixent, Sumacàrcer i l'Alcúdia treballen des de primera hora del matí en la neteja de les vies públiques i en solucionar tots els desperfectes causats pel temporal i restablir la circulació amb total normalitat en els trams que s'han vist afectats. Alcira ha sigut una de les poblacions més afectades. Diverses zones van quedar inundades i les ratxes de vent van arribar als 149 km per hora. Escoltem a l'alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez.
4: Els equips estaven preparats i els danys han sigut molt majors que el que havíem tingut fins ara. Se va transformar allò en una espècie de tifó, com vam veure, desplomar completament el cel.
3: Degut a les conseqüències del temporal i com a mesura de seguretat, moltes de les localitats afectades han decidit tancar avui els parcs i jardins municipals, així com les instal·lacions esportives.
2: I aquest tren de tempestes i rebentades tèrmiques registrades principalment a la província de València van provocar per la caiguda de llamps 13 incendis forestals. El que continua actiu és el de la Serra de Calderona, que afecta els termes municipals de Sogorb, a la província de Castelló, i de Gàtova, a la província de València. La Generalitat ha activat la situació 1 del Pla Especial enfront de risc d'incendis forestals. De moment, hi ha 120 hectàrees afectades. Andreïna Petri.
5: A primera hora del matí s'han incorporat 11 mitjans aeris i sobre el terreny treballen més de 130 efectius per a intentar estabilitzar-lo abans que a partir d'aquest migdia canvien les condicions meteorològiques. La previsió, segons la EMET, és que el vent vagi girant del sud-est amb ratxes de 30 km per hora a partir de migdia a Segorbe. Així ho ha confirmat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
6: El incendio está activo y tenemos una ventana de oportunidad hasta el mediodía para poder actuar todos los medios aéreos, porque a partir de las 2 de la tarde cambia las condiciones meteorológicas y tenemos que intentar estabilizarlo, todo eso con la máxima prudencia y esperando que las condiciones meteorológicas no varíen como sí que variaron esta noche, donde la humedad relativa era de un 70% y permitió trabajar en un franco a todos los efectivos que estaban desplazados.
5: Segons ha informat el Consorci Provincial de Castelló, l'incendi evoluciona per una zona d'accés terrestre complicat, per la qual cosa l'ampli dispositiu està treballant en els dos flancs que presenten el foc. La carretera CV25 està tallada en tots dos sentits entre els municipis d'Altura i Olocau, segons la DGT.
2: I el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut este matí a petició pròpia en les Corts per a explicar precisament la gestió dels últims incendis forestals a la província de Castelló i la Serra d'Espadà. Alejandra Carrillo.
7: Valderrama ha defès la resposta del seu departament i ha destacat la coordinació entre institucions i la presència permanent dels servicis d'emergència. Escoltem el conseller.
6: La mayor apuesta presupuestaria de su historia, destinando 79,14 millones de euros a servicios de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Un servicio esencial en el que ahora se trabaja de manera permanente y continuada durante todo el año, sin temporalidad ni estacionalidad, sino con estabilidad, promoción y profesionalización. Además, reforzamos la coordinación entre las distintas administraciones y servicios que intervienen en una emergencia.
7: El conseller asegura que els incendis van posar a prova el model d'emergències del Consell i que este va respondre de manera adequada. En el que va d'any, Castelló ha registrat 47 incendis forestals. En el cas de la Vall d'Uixó, es van celebrar 14 reunions del SECOPI, van participar prop de 1.300 efectius i es van enviar de 7 missatges d'alert a la població. A més, Valderrama ha anunciat que el Consell destinarà 67 milions d'euros en ajudes als afectats pels incendis.
2: I després d'esta compareixença, el conseller el que ha fet és, després de la compareixença del conseller, en seguida les reaccions Alejandra als grups polítics.
7: El síndic del PSPB en els Corts, José Muñoz, ha exigit la dimissió de Valderrama en considerar que no està a l'altura de les necessitats de la Comunitat Valenciana i les condicions meteorològiques que estem vivint.
8: Tenemos una comunitat que és epicentre